place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs.
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica,
1: sí,
0: que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. La lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó. Let It Be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: l'altra és Rocket Man, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocketman va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love, Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin, com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocketman.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves regravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un ús gairebé obsessiu de les esdrúixoles, començant ja en el títol, amb aquest Logical.
0: Ja hem anomenat el Wurlitzer, que, com era habitual, tocava l'altre fundador del grup, Rick Davies, i que és el responsable del característic acompanyament rítmic. I, finalment, també destacarem el solo de saxo, el que va fer en John Halliwell. Escoltem-lo.

Aquest no és el capítol dels instruments de vent, però no volíem perdre'ns l'oportunitat d'escoltar aquesta preciositat. Ara sí, ara canviem de registre.

0: ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez, per a guitarra, del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head, i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig. I Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès, reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del cantant.
0: El caràcter intimista es veu reforçat per l'acompanyament d'instruments de corda de fons, i és que el tema de la cançó no és per menys, ja que es tracta d'un plany per l'absència de la persona estimada a qui li diu «No puc viure sense tu».

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations, i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era novedós el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això, Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, d'aquesta obra mestra de la música moderna.
0: Doncs us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentrestant, cuideu-vos tots i feu bondat, canalla.
1: Porteu-vos bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món. I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
3: Hola, encantat.
1: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat, és a dir, quantitat d'obres, estils i autors?
3: Sí. Bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20, i bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim, o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això, cadascú té els seus moments o amb el paisatge, o amb les persones, o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, qui no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: Uh-huh. Artistes, va, qui participa?
3: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Dabert, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell, i no sé si em falta algun, jo crec que... Ah, no, clar, i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
1: Molt bé.
3: Una obra molt xula, també. Bueno, quatre obres que té.
1: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes, cadascú segueix la seva línia, no?
3: Sí, sí, això continuem igual. Sí, perquè, bueno, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa el que vol, com vulgui, i sense restriccions.
1: D'elles una vintena d'obres que estan exposades al Centre Social, l'objectiu donar-vos a conèixer, no?, com a Crea Cubelles.
3: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art i no fa falta tenir que estudiar, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
1: O sigui, que l'art es porta a dins.
3: Exactament, i si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, doncs ho pots plasmar perfectament.
1: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
3: Sí, bé, a veure, ara som una trentena i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent vulgui participar a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno... Parlem de tot, d'art, de tècniques, de qualsevol cosa. Perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem retroalimentant contínuament.
1: Uh-huh. I bé, en tot cas, d'elles hi ha paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús... Jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no?
3: Sí.
1: A internet, no?, des de l'Ajuntament, no? que anuncien aquest acte i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües. No sé de qui és aquesta obra, no? Però em vinc a referir molt a color.
3: Sí, això és de, del Pere, del nostre Pere Casanovas. Que, bueno, jo, el Pere és que també agafa qualsevol moment que veu i ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
1: Ah, veiem aquí un paisatge, no? Sí. Com un camí, no? Sembla?
3: Sí, és com un camí d'un bosc.
1: Seria una altra de les imatges. Aquí hi ha, doncs, gent, no? Gent, sembla, doncs, que estan sobre una taula,
3: clar,
1: no?
3: Això és de l'Antònia.
1: Antònia Cruz.
3: L'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, bueno, el moment de fer, depèn d'un cafè, del moment de quan estàs a gust amb les persones, no sé, jo, està molt bé.
1: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no? Sí. Perquè en veiem una amb, clar, molta color, vermell, aquest no sé si amb una lluna, no?
3: Aquest
1: seria?
3: És el típic del Nacho.
1: Del Nacho Vizcaíno. Sí.
3: Uh-huh. I a més, a mi m'agrada molt perquè quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i pots trobar detalls molt... molt bonics.
1: Sí, sí, són obres que amaguen coses, no? Sí. Una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui, clar, una melena, però no està definit, no? Clar. I inclús edificis, no? Clar, i, bueno, i ocells.
3: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara, també,
1: sí,
3: amb l'eclipsi que fa
1: quatre dies, sí, el mes d'agost, no? Estava tothom, no?,
3: sí,
1: pendent d'aquest
3: tothom.
1: Eclipsi del 12 d'agost. I, no sé, hi ha moltíssims, sí, quadres...
3: Aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt, bueno, molt, molt seu. És que és molt...
1: Un paisatge que es veu molt al verd, no?
3: Sí.
1: I...
3: És que sempre en comú... Aquesta dona és que pinta com si fos un conte.
1: La Renata porta molt de temps a crear Cubelles?
3: No, porta molt poquet. Porta
1: molt poquet.
3: Un any i poc, em sembla.
1: Clar.
3: Un any, dos anys portarà.
1: I com arriben a l'entitat? Com arriben?
3: Ah, bueno, i també vale,
1: falta una
3: molt important, una que ara l'he vist,
1: sí?
3: Que és la Susana.
1: La Susana?
3: La Susana Segura, que fa uns collages.
1: Sí.
3: I és una passada perquè, bueno, té aquest toc una miqueta fosc i estava... És molt, molt interessant, la veritat.
1: Hem repassat alguna de les obres, perquè, clar, la qüestió és que la gent vagi a veure l'obra,
3: sí.
1: No? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem quatre fotos,
3: sí,
1: i intentem,
3: clar,
1: explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo preguntava, com arriben? Com us coneixen?
3: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, que m'agradaria, jo crec que del boca a boca, que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres, també. Aleshores, és una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
1: Uh-huh. Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
3: No, no, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora.
1: Ets de Vilanova.
3: De Vilanova.
1: Uh-huh.
3: I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu contactes, no?
3: Sí, i també, bueno, ja no solament per la pròpia associació, a lo millor algun artista mai ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som una entitat per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat de exposar-se.
1: Uh-huh. I d'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea,
3: sí,
1: Cubelles, propostes, no? Que, doncs, mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no?
3: Exactament.
1: En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà, doncs, feu una mica també una...
3: Clar,
1: i col·laboreu, no?
3: Clar, i no és només... Quan passa això, no només passa per per exemple, per mi, el president ha de fer-ho. No, el president agafa i qui vulgui fer-ho, ho fa. Ara, no sé, que sigui especialment que hagin dit vull que fes
1: que tu facis
3: aquest artista. Sí, sí. Però normalment sempre fem una miqueta de... posem, oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa. Qui s'ha apuntat? Jo. I, bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria. Uh-huh. I a més també fem moltes col·laboracions també amb altres entitats, per exemple per Libertània o, bueno, o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de conèixer Cubelles, amb els artistes de Crea Cubelles. Uh-huh. Aleshores, són oportunitats que surten, bueno, que jo crec que com a persona et posa en ple d'intensitat.
1: Uh-huh. De dir, com deies tu, no, la imatge de la Festa Major, no? Del sí. Programa, també ha sortit no una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no? Aquesta clar. Connexió amb Crea Cubelles, de dir, doncs, que surti d'aquí, no? Una
3: no, mica. Clar, no, i està molt bé que també, jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o, ostres, o podíem fer un acte aquí, a veure si s'ocorreix alguna cosa, no sé, que ens facin partícipes d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: I a part hem pogut veure que Crea Cubelles ha col·laborat també fent activitats, no?
3: Sí.
1: Vist des de murals, no?
3: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural, que sí. És una bona època.
3: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen. I si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Uh-huh. Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, no? Ensenyeu
3: sí,
1: als
3: clar.
1: Nens, intenteu doncs, orientar-los. Heu fet algun taller de grafit, hem vist no? Un mural, no? Alguna paret
3: sí.
1: Que han demanat la vostra col·laboració.
3: Sí, i també ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
3: No,
1: Setmana Cultural.
3: Setmana Cultural va ser.
1: Uh-huh. Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
3: Exactament, sí. I clar, al final és tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: Uh-huh. És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural
3: sí.
1: I que sigui artesanal, no?
3: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja.
3: Exactament.
1: La IA pot ajudar, no?
3: La IA està bé per ajudar a agafar una idea, això està bé. Però com la ment humana i les mans, això no hi ha res. Vamos. Uh-huh.
1: Molt bé, doncs, no sé si ens deixem alguna qüestió més, Juan. Per parlar.
3: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
3: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, algun punt de venda també i alguna activitat. Però bueno, de moment teníem aquesta i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició titulada Moments. Que el títol suposo que sorgeix doncs, per buscar un títol col·lectiu de les 20 obres.
3: Sí, bueno, van començar d'una manera, després d'una altra, és el que passa. Ens reunim allà a qualsevol bar, comencem a fer pluja d'idees i fins que un diu, ostres, això, i ja ens agrada a tots i ja l'agafem.
1: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
3: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes, de Crea Cubelles.
3: Exactament.
1: Recordem, doncs, la mostra, Moments, tot el mes de setembre fins al 28. La podeu veure i observar. Recordem la sala del Centre Social, aquesta sala d'exposicions que disposen.
3: I recordeu que és completament gratuït.
1: Molt bé.
3: Perquè l'art no ha de ser car.
1: I tant, doncs cultura gratuïta.
3: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Ràdio Covelles, 107.5 FM.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Vindran.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
3: Hola, bon dia.
2: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
3: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
2: Molt bé, que era una mica el detall, no?, per la premia.
3: Premiar els lectors.
2: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
3: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
2: Molt bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
3: I ha servit per promoure la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
2: Molt bé, doncs dit això, comencem no, amb aquest espai de Biblioagenda repassant tot allò que teniu a punt
3: sí,
2: no, programat.
3: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
2: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de doncs, aquesta festa de la Verema, que també celebra Cubelles, no?
3: Uh-huh. I bé, això el que és el principis de setembre, i després ja un cop... després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de setmanes en dimarts i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten en aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim... pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment, o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre, a vegades ens ho demanen, sí, quan m'he d'inscriure, no cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta, i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que
2: la veritat
3: que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
2: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot deies a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
3: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
2: sí,
3: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després, a l'octubre, doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etcètera.
2: Doncs, Núria...
3: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del... Trans o... Ara m'estic confonent.
2: Octubre, sí.
3: A l'octubre trans, exacte. Sí. Que es fa molta cosa i també col·laborem amb ells.
2: Molt
3: correcte.
2: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes coses.
3: Estem oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
2: I recordem, no?, la biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
3: Sí,
2: perquè així...
3: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes amb cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no?, a la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no?, perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
2: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, al final el servei municipal és un espai

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
2: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
1: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
2: Bé, doncs, la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre fan una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
1: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
2: Aviam, de tota l'exposició, hi ha 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa, després també es van fent com més petites, i hi ha dues imatges de la vinya, una és una vinya en conreu i una altra és un cep, i a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites, hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
2: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes doncs, imatges relacionades doncs, amb aquest món del vi. I llavors, doncs per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinyes a la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la les altres tres són de la família Granero. I són imatges que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en els de la família Morales, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té, bueno, té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
2: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, són tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Brema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
2: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té el fons de paret negra, que qualsevol cosa que hi posis hi ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
1: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no?, però una mica com et descrius, com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no?, perquè vas projectant nous projectes, no?, vas creixent, no?, ara mateix, què fa l'Aranja, no?, i d'on li ve aquest art?
2: Ai, Àngels, aviam...
1: Fa temps, no? O sigui, a l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica, conèixer una mica més de tu, no?, a nivell artístic, i el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
2: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora, però era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no l'he vist com un procés que em dona un resultat, sinó el vist com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig art-teràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me a marteràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals, i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
1: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
2: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art-teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments, i també, doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar molts moments de benestar, i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art, i a mi m'encantaria que ho provessin, perquè la veritat és que és increïble.
1: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea doncs, de la teva faceta, no?, i d'aquest interior que portes, no?, aquesta artista, que a mica anem veient, doncs, la teva obra, no?, també els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no?, per tothom, no?, per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, amb Enrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
2: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp, que ha format part de la història del nostre poble, i que, doncs, penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no?, ja sigui, pues, celebrant, amb festa, amb música, però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització d'aquells moments que s'han viscut enrere.
1: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem, doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé, i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa, doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi, i fins la pròxima, Àngel.
1: Gràcies.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força: la torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un món més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots, doncs, han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria. I en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a un altre clàssic universal. Fins ben aviat, aquí, a Entre Històries.

Diem adeu al senyor Dion. I què, com ha anat la setmana? Tot bé? Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, amb els oients de Ràdio Cubelles, amb el millor aquesta setmana, rock and roll. I com deia al principi, avui farem doncs una mica de repertori de les meves preferides de la Guspi, preferides d'ella, ja que aquesta setmana ja comença a fer bo, ja anem quasi amb màniga curta, la jaqueta l'hem aparcat, i tenim el Sant Jordi a sobre, que és un dia molt especial per la cultura en general i doncs per l'amor. Per mi és un dia que fa molt bo normalment, les paradetes, els llibres, les roses, tot això és preciós, és un dels millors dies de l'any, a més és una època molt, molt guai perquè no fa ni molta calor ni fred i s'està molt bé al carrer i s'ha de gaudir al màxim. I per gaudir doncs amb la millor música, en aquest cas n'he portat unes quantes, a veure si no m'enrotllo molt, que sempre m'acabo enrotllant, i escoltem-les totes i gaudim de la millor música dels anys 50. Avui rock and roll i rockabilly a tope. I ara escoltem una altra cançó que també posem molt a les jams, a mi m'encanta, és del Charlie Rich. Dura molt poc, però no té desperdici i, a més, té una canya impressionant. Escoltem-la, Charlie Rich, Rebound. Look out, baby, I'm happy to you. You've done something to me that you ought not do.

Ja ens ha posat una mica to amb el senyor Charlie Rich, Rebound, dedicada a aquesta parella. Sí, sempre... Déu, Déu, sempre em fa el mateix. Aquesta parella que us deia de Calafell, que me la van fer descobrir aquesta cançó, molt bonica. I ara passem, ja sabeu que a mi m'encanta el programa que faig aquí a la maleta quan vinc a fer rock and roll, posar el gran, l'Elvis, el rei del rock and roll. I en aquest cas avui he portat dos o tres de les meves preferides, és que clar, en té tantes que m'agraden, però són potser les que escolto més. I ara també aquesta la posem molt a les jams, de veritat, que és molt bonica, és molt especial i t'aporta molt bon rotllo, que en els dies que corren val la pena. Escoltem Elvis Presley amb Come On Everybody.

Doncs espectacular, jo no podia parar de moure'm aquí a la cadira, aquí a l'estudi de Ràdio Cubelles. Espectacular aquest senyor. No té desperdici, com sempre, la música dels anys 50 es troba a faltar. Avui dia la gent... Bueno, hi ha gustos per tot, no ho discutiré, però sí que és veritat que aquella època sabien fer quasi de tot. Vestien bé, pel·lícules guais, gent educada, gent amb valors. Ara les coses han canviat molt. Sempre ens quedarà la música i el rei, com no. I ara passem a un altre, no tan rei com l'Elvis, sinó però un pioner en el seu gènere i doncs, en el seu camp dels anys 50, que també va fer una gran petjada, el Jerry Lee Lewis, amb una cançó que m'encanta, té molta canya també, i com que estem ja de bon temps i d'escalfor i de bon rotllo i de primaveres, escoltem en Great Balls of Fire d'ell, del Jerry Lee Lewis.

Doncs veus, quan està de bon rotllo, la gent, tot va millor. I ara passem amb una altra de l'Elvis, amb una especial que vam fer amb la Royal Orchestra Symphony Orchestra de Londres, espectacular, Burning Love, la vaig descobrir i uf, quin espectacle de cançó, la veritat. Ja sabem que aquesta cançó, el Burning Love, jo l'he punxat mil vegades i la segueixo punxant, però amb aquesta versió és molt guapa. Escoltem Burning Love d'Elvis Presley i la Royal Orchestra Symphony de Londres.

Sense paraules i la carn de gallina ara mateix tinc. Burning Love de Elvis Presley i la Royal Symphony Orchestra de Londres. I ara passem amb un que m'encanta, aquest senyor, com sempre, no és dels anys 50, però com si ho fos, es diu J.D. McPherson, l'he portat moltes vegades, i com que és una de les meves preferides avui, que és l'especial del dia d'avui de la maleta a la guspireta, doncs l'he portat. Es diu North Side Girl, aquest senyor va estar l'any passat a Barcelona amb un concert, i doncs us el porto avui a tots els oients de Ràdio Cubelles amb J.D. McPherson. Escolta.

Doncs diem adéu al senyor J.D. McPherson, que no em sortia el nom ara. I ara passem una altra vegada amb el Charlie Rich, que també té dues molt meves preferides, com si diguéssim. Però aquesta cançó la ballaríem amb una mica d'estrol, que seria un ball en línia, més o menys, que es balla dins del rockabilly. Es diu la cançó Midnight Blues, i res, no té res a veure amb la que us he posat abans de Rebound. Escoltem-la per ballar una mica d'estrol.

Doncs diem adeu també al Charlie Rich. Ara escoltem el Clyde McFerrer. També és una cançó per ballar amb Stroll, si us hi fixeu que el ritme i el tempo és diferent. És per ballar també en línia. És un espectacle veure-ho, tota la gent vestida de rockabilly dels anys 50 i tots ballant al mateix pas. Molt bonic. Podeu buscar-ho per internet, al YouTube, que ho sap tot, el Sant Google, Stroll del rockabilly, i veureu la gent com balla l'Stroll. I ara passem a la penúltima d'avui, que es diu Ta-Ta. Sí, és així, sembla un nen petit que digui alguna cosa. Però bueno, m'encanta aquesta cançó, és molt bonica, és una de les meves preferides que també poso. I el cantant, com bé us deia, es diu Clyde McFerrer. Escoltem-la.

Adeu al senyor Clyde McFerrer i ara ja diem adeu avui a aquest programa especial de les cançons preferides de la Guspi. Espero que us hagi agradat, que gaudiu del Sant Jordi, gaudiu de les roses, dels llibres. Sempre hem de comprar llibres, també hem de tenir content a la parella, no només un sol dia, sinó tot l'any. Aquest dia és molt especial, evidentment que sí, però sempre hem d'estar llegint i cuidant a la persona que tenim al costat. Dit això, dic adeu, ens escoltem la setmana que ve amb més rock and roll o més swing, depèn, a veure com m'aixeco, i ens diem adeu amb el gran, amb l'Elvis Presley, una de les cançons que m'encanten, que la podria estar escoltant en bucle, es diu Little Sister, res, sigueu feliços, salut i rock and roll. Fins aviat!

Xesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'autèntico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.

0: que chévere.
1: Mami, arribem a la nit amb la força d'un tsunami. Em vol treure la roba i em vol robar la cami. Està enamorada, que flow mediterrani.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: Buah, wow, sent, m'acanvia un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que... que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Estoy envuelto en llamas y voy.
2: Sí,

0: mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens ha rebastet.

0: Lluís, tinc una mala notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no té el banya.
1: No, no.
0: L'ha matat un marroquí.
1: Ah,
0: un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.

0: terra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles.
2: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
2: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, sí.
1: Per allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el Delta de l'Ebre. Val, jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el Delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del Delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del Delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubella seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves salines,

0: es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu, això.
1: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles, anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic, i moltes dunes, i zones humides.
0: Sí, exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
1: Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
0: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia. Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o algo així que també han ajudat a la seva desaparició.
1: És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
0: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí. hagut, i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
1: I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors? Què ens pots dir, Xavi?
0: Abans hi havia més peix, això és veritat, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale? Hi havia pesca, la pesca que era com... Hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això és bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant, o quines coses encara es conserven. Per exemple, un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua, doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català, perquè hi entri algun... A vegades entren pops, a vegades alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus d'acer o algunes coses així, abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs. Els joncs són aquelles canyetes així primetes

0: i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans doncs, els pescadors doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs, les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases que feien servir o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molt de peix i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb borró, que és una altra planta. Però una mica d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
1: Que curiós, eh?
0: I és una cosa que fins sí, sí. ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària, a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, en Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, això ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I bueno, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això doncs ha anat canviant.
1: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. Bé, també, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
0: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I, bueno, sobretot, doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs, igual mantenien una miqueta més l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Peix, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, podem, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot si... ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? que ho integrem això en els nostres hàbits.
1: Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
0: Mira, abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània. Bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals... Explica'ns.
0: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també si no surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
1: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Sé que està pensant en nosaltres, però et demano que et pensis en mi, que això no és tan inevitable. No sé com dir-te que no em deixis així.

Ràdio Cubelles. El 107.5 de l'FM.

Doncs benvinguts aquí, com cada setmana, a la maleta de la Guspireta. I qui us parla és la Txell Marcillas. A on? Doncs a Ràdio Cubelles. Escoltem aquesta música del Big Joe Turner amb Switching in the Kitchen.

0: everything you got. All day, Monday.
1: Doncs molt bé, Big Joe Turner ens acaba de deixar amb un molt bon gust de boca per començar el nostre programa de cada setmana. Benvinguts i benvingudes, i ja hi tornem a estar aquí amb tots vosaltres per escoltar aquesta setmana el millor swing. Sí, el millor swing que punxem a les jams i el millor swing que podem escoltar a qualsevol lloc que quan tinguem ganes, no? En fi, avui tenim un programa carregadíssim de gent conegudíssima pel món dels anys 40, en aquest cas. Doncs mira, us avanço uns noms, eh? Peggy Lee, Billie Holiday, Glenn Miller, Sam Cooke, i algun d'ara més modernet, però això us deixo amb la intriga. Ja heu d'escoltar tot el programa per saber qui és la sorpresa o la intriga de més així, més per poder ballar swing més modern, però no fa falta ballar cançons dels anys 40, que també podem ballar cançons d'ara amb swing. Doncs molt bé, seguim el programa a continuació amb la Peggy Lee. La Peggy Lee és una també, podríem dir, no com la reina, com la Ella, però Déu-n'hi-do està a la mateixa alçada, perquè té temazos aquesta senyora, té temazos, i també va tenir una carrera llarga i prolífica també, eh? Doncs res, us deixo amb una d'elles de tantes que es diu Dudley's Song. Segur que us sona.

Doncs amb la Peggy Lee, que ens diu Dueling Song, segur que l'heu escoltat, seguríssim. Passem a la Billie Holiday. La Billie Holiday, que també té moltes cançons, i us vaig portant també una mica amb comptagotes, perquè, bueno, considero que en té moltíssimes, i escollir quina puc transmetre, doncs, bueno, escolleixes aquesta i aviam si tenim sort i agrada, no? Però, bueno, aquesta senyora, la música que fa, moltes vegades no es pot ballar amb swing, perquè és una música que fa molt, molt, molt així, molt melòdic, molt per estar a casa escoltant-la així de tranquis, no? Era una persona molt, molt així, no? Molt... Bueno, en fi, l'escolteu a veure què en penseu. Aviam, la cançó es diu I Cried For You i aviam què us sembla.

Doncs haguem d'escoltar la Billie Holiday, aquesta en aquest cas sí que podíem ballar-la amb l'indi, però ja et dic que són més com més així, les cançons més tranquil·letes, costa més i dona més, a mi em ve més de gust escoltar la Billie Holiday amb la seva altra faceta més tranquil·la, de tranquis, no? A casa, quan acabes de venir de treballar, no? O no sé, o sense venir de treballar un dia de festa, que puguis gaudir d'un bon llibre i de fons escoltar la Billie Holiday. Res, seguim amb el programa d'avui, que el dediquem al swing, i seguim amb una cançó que també és molt famosa, que es diu Shout, Sister, Shout. En aquest cas ens la porta Lucky Millinder and his orchestra. I res, jo fa poc vaig veure una pel·lícula del Poirot, de l'Agatha Christie, que sembla que era la del Nilo, La muerte en el Nilo, i la van posar. I llavors jo, com que se m'havia oblidat, ja us dic sempre que tinc memòria de Dori, la vaig tornar a recuperar, no? I res, us la transmeto. Es diu Shout, Sister, Shout.

Doncs molt bé, la Shout Sister Shout. I ara passem amb una cançó que és del Glenn Miller, que segur, perquè a mi em sona de quan era petita d'anar a les festes majors d'aquí al poble, de les orquestres que venien, Meravella, etc etc etc, que la alguna vegada amb el concert l'havia escoltat jo aquesta. Per tant, és superconeguda i suposo que els més, els que teniu més sensibilitat de música o l'heu escoltat alguna vegada o teniu la ment oberta, que heu escoltat més tipus de música que no la que escoltem habitualment, que tenim aquest defecte, a vegades la gent que ens quedem amb un tipus de música que ens agrada i no ens obrim a conèixer nous mons. I això és important. En fi, aquesta cançó li dediquem al raig de llum de la lluna, que es diu La serenata de la llum de la nit de lluna. Que em faig la pitjor lío, ai, Déu meu. Moonlight Serenade, del Glenn Miller.

Doncs això, no? I comptava amb aquest tros final. A vegades em passa, que estic allà que esperant, aviam, per poder gaudir de tots vosaltres i faltava el tros final. Doncs res, li hem deixat fer. Moonlight Serenade al Glenn Miller. I ara unes de les sorpreses que direu, això es pot ballar amb swing? Amb l'indi? Sí, sí. Jo he anat a alguna jam, inclús jo l'he punxat en alguna jam i l'han ballat, L'han ballat. No sé si heu vist la pel·lícula del Monty Python, La vida de Brian, doncs la cançó que ens diu que és supermotivadora, positiva, que es diu Always Look on the Bright Side of Life, aquesta us la porto avui perquè sapigueu que es pot ballar amb swing, amb l'indi, i res, que a mi m'agrada molt, dona molt bon rotllo, i el missatge que ens dona és que sempre mirem al costat bo de la vida.

Doncs, com ens diu els Monty Python, always look on the bright side of life. Sempre hem de mirar al costat, diguéssim, positiu, bonic de la vida, no? Brillant. Molt bé, estem quasi al final del programa d'avui, de Swing, com tots sabeu, dedicat als anys 40 i a la música, doncs, swing, per ballar amb l'indi, per ballar, doncs, amb Shaq, Balboa, però, bueno, avui em sembla que crec només he portat per ballar amb l'indi. L'última cançó que us he deixat preparada per vosaltres és el Sam Cooke, que el Sam Cooke també el podem trobar molt en el món del rockabilly perquè és dels anys 50. Però aquesta cançó l'he portat, que també la podem ballar, pam, amb l'indie hop. Doncs res, dir-vos que bona setmana, un plaer, com sempre, estar amb tots vosaltres, els oients de Ràdio Cubelles, i els que no són oients de Cubelles, sinó que són de resta del territori. I dir-vos a tothom que per mi és un plaer sempre poder portar-vos la bona música i un missatge que ens ha deixat aquesta penúltima cançó, que sempre mireu al costat bo de la vida, sempre, el que passa que a vegades defallim, però sempre hem de tirar cap endavant. Us deixo amb Sam Cooke, I Got a Right to Sing the Blues, i ens escoltem al proper programa. Salut i swing!

Yes, sir.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, en aquesta entrega, obrirem les pàgines de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força: la torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un molt més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots dos han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria, i en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a un altre clàssic universal. Fins ben aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.

0: 107.5 FM.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Comencem una altra edició. I és que comencem així de bé, el 107.5 de l'FM, Ràdio Cubelles, presentant tots aquests temes. Avui, temes 100. Michael Field, Moonlight Shadow. Recordant, expressant, somiant.

I és que són els temes que ens agraden, els temes per recordar, per somiar. Moonlight Shadow, Michael Field.

My Sharona. I és que ens anirem amb aquest tema, tan gran tema i que tantes vegades hem escoltat els Ultravox, amb aquest genial Viena.

I és que després de la tormenta sempre, sempre surt el sol. I és que d'un tema ens anirem un altre. Aquesta música, més difícil pensar que la trobareu cap altre lloc. Abans sí, però ara la nostra bogeria de màquina del temps va cap enrere, va cap a dalt, va cap a baix. Walking on Sunshine, Catherine and the Waves.

Si és que sempre hem d'anar cap al sol, caminant com si tots els dies fossin solellats. I és que ens anirem amb les Eternals.

Quins grans temes aquest, aquest programa especialíssim Zen. Temes Zen. Res de 99 aquest Zen. Call me, Blondie.

I us en recordeu d'aquell genial tema també de l'Stewart? Va sonar moltíssim ja fa molts anys, però en continua sonant així de bé, l'Stewart de Yard of the Cat, l'any del gat.

I és que avui amb aquest tema 100 no podia faltar a l'Steve Harley. You've done it all. You've broken every code. Make me still. Come up and see me.

Avui, com cada sessió, disfrutant de la millor música d'aquests temes que no trobes només aquí, a la màquina del temps. I de seguida continuem amb el Dr. Hook.

Quins grans temes, quina grans veus. Continuem i continuem amb molta més música, amb molts més temes d'aquests que t'agraden, d'aquests temes. I continuarem, com dic, amb els Susi 4.

I és que continuem així de bé amb el Limal, aquella història interminable, aquella Never End Story, aquella genial pel·lícula que encara la conservo en DVD. Aquesta genial banda sonora.

I és que ens anem amb el Willy DeVille, Min DeVille. Demasiado corazón, massa cor.

I mentre ens recuperem a l'èxit de Duran Duran per coses de la tècnica d'aquells aparells que sempre ho fem en format físic, escoltarem el Smoke on the Water.

I és que ja ens acaba el temps per aquesta sessió. La màquina del temps s'apaga, però l'últim tema, el rei del glam, el Gary Glitter, que tots recordem.

Gary Glitter. I és que no tenim temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana. T'esperem.

0: terra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

des de Barcelona. Resident del 2000 al 2015. Amb l'as de festa. Zona House.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubillas. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser precisament el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Eddie, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres.

0: bona ona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de malalts, de festes a la House, per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies, Eli!

Això m'agrada! Només per tu! Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Covella!

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web bonaonaradio.com. Allà descobrireu, perdó, tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: arriba l'estiu. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit. Arriba la nit.
1: Ai, la suave.
0: Arriba l'estiu. Arriba la nit. Una.

0: SFC. I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar.

només per tu. Jordi Vera

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!

0: Ràdio Cubelles. DJ Junior Vera.
1: Convidat top aquesta nit.
0: DJ Edi Prats.
1: Des de Barcelona.
0: Resident del 2000.
1: Al 2015.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.